les gags servicis que hi ha hores amb macarines i amb les gacatactissis que hi ha mas i que és d'homes. És monopos per mentir nictà medio filusena i pollo escriptor i sirima panorllasi que i sirica diasi que to emagina.